0: A vivir que son dos días, con Lourdes Lancho.
1: Radio Valencia, Cadena Ser.
2: El pròxim 12 d'agost, València viurà un eclipsi solar històric. Recorda, utilitza ulleres homologades i no jugues amb la salut de la teua vista. Vine en transport públic al punt oficial d'observació de la Malva Rosa. A partir de les 6 de la vesprada, la CV500 estarà tancada al trànsit. No t'ho perdes, el

0: Radio Valencia, Cadena Ser.
1: Hi ha moments que ho canvien tot. Este 12 d'agost viu l'univers en primera fila. Viu l'eclipsi total de sol a la Comunitat Valenciana amb seguretat i responsabilitat. No et desplaces si no és necessari i utilitza només ulleres amb certificació ISO 12-31-2-2. Generalitat Valenciana. Més informació en eclipses.gba.es.
2: Al mes de agosto le pides que te escuche, que te cuente lo esencial, que te hable de gastronomía, de cultura, de moda, de cómics, de fiestas y que te haga pensar en lo que realmente importa. El mes de agosto que te habla y te escucha. Hoy por hoy Comunidad Valenciana, de 12:20 a 2, con Inma Pardo. Cadena Ser.